0: Bueno, pues vamos llegando al final. Para ti, que vas a pasar la tarde haciendo las últimas cajas de la mudanza, porque mañana toca cambiarse de casa, para ti y para todos los demás, mañana volvemos a las 6, las 5 en Canarias. Hasta mañana.
1: Hoy por hoy, sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
2: Radio Ontinyent, Cadena SER.
3: Hoy por hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida, especial Festes Patronals de Bèlgida. Espai patrocinat per la Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Bèlgida. Carmen Úbeda i Tomàs Marín.
4: Molt bon dia, benvingudes i benvinguts a este programa especial Hoy por hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida, d'este dijous 6 d'agost. I avui estem en directe des de Bèlgida, un poble que ja respira l'ambient de les seues festes. Tomàs, bon dia, què tal?
5: Bon dia, Carmen, com estàs?
4: Molt bé, i tu?
6: Jo, sincerament,
4: no
6: de Déu.
4: No tenim queixa.
6: Quin gust és estar ací, fresquets, en l'auditori, en la Casa de la Música, i a gaudir d'un programa més. Estem molt, molt, molt, molt especial, Carmen.
4: Exactament, i com no, agrair, com sempre, a l'Ajuntament per patrocinar este programa. I anem a tindre fins a les 2 del migdia moltíssimes cosetes que ara en seguida contarem.
6: Exacte, perquè vos acompanyarem des d'ací per conèixer de primera mà tot el que s'ha preparat per a unes jornades molt esperades. Les festes patronals, en honor a Sant Llorenç Màrtir, i les tradicionals festes de moros i cristians, que convertiran aquest municipi, Bèlgida, en el centre de la comarca durant els pròxims dies.
4: Són uns dies de tradició, de música, de cultura, de convivència i sobretot també de retrobaments. Unes festes que any rere any reuneixen centenars de veïns, de familiars i també de visitants que aprofiten per a passar-se per el poble i viure uns dies plens d'emoció.
6: Bueno, la programació ja arranca des del dia d'avui, o si no recorde malament, avui tenim la festa dels fanalets a les 10 de la nit, ja començarà, i dissabte, per exemple, tenim la desfilada de la nit de l'olla i la tradicional nit de paelles. Contar-vos també que diumenge arribarà una de les cites més espectaculars, l'entrada de moros i cristians, i serà una programació que, com no, al llarg del programa us anirem recordant, però que també poden veure a les xarxes socials i també als mitjans oficials de l'Ajuntament de Bèlgida.
4: Anem a parlar amb les persones que fan possible totes aquestes festes, amb representants de l'Ajuntament, membres de la Comissió Festers, músics i també altres protagonistes que ens ajudaran a descobrir tot el treball que hi ha darrere d'unes festes.
6: I com sempre diem, cal acomodar-se, perquè fins a les 2 del migdia pues acostarem tot l'ambient de Bèlgida en festes, amb entrevistes, amb música i moltes ganes de compartir amb vosaltres una de les celebracions més estimades de la nostra comarca.
4: Però abans de començar, nosaltres ja hem dit que estem així fresquets, però jo crec que també es veïs de Bèlgida i de tota la comarca voldran saber quin és el pronòstic de l'horatge i, com sempre, anem a preguntar-li al nostre meteoròleg, a Lluís Francesc. Bon dia, Lluís.
7: Hola, Carme, molt bon dia. Jornada en general poc nuvolosa, nanta nuvolosa, de cara al vesprada, amb intervals de núvols baixos a últimes hores del dia d'avui. I és que la nuvolositat anirà més amb les hores hacia Ontinyent i a la Vall d'Albaida, temperatures màximes que es quedaran pròximes als 35 graus. I és que este dijous tornarem a tindre una jornada que, com comentaven, anirà a cels poc nuvolosos, nuvolositat d'evolució vespertina, encara que en principi no esperem precipitacions o poca cosa, no descartem que pugui entrar algun conat tempestuós. Els vents bufaran variables amb la component marítima com a predominant. I seguim un ambient prou bascós. A últimes hores del dia, ja el comentaven, no descartem l'entrada de núvols baixos. I cara a divendres veurem més sol que núvols, puja les temperatures i es mantindran els fluixos marítims. Les mínimes es mantenen per damunt dels 20 graus.
4: Si és Lluís, caloreta.
6: Caloreta, què?
4: Caloreta, Tomàs, i a veure quines nits passem, perquè mínimes
6: problema,
4: per damunt dels 20 graus, però bueno.
6: Sí, estàvem comentant que al llarg del dia anem a tenir unes temperatures un poc més respectuoses que les passades setmanes, que van patir i prou, però que les nits es va costar un poc descansar. Igualment, ventiladors, aire acondicionat, el que tinguin a mà per a poder dormir i descansar. Mira, te conto les temperatures a hores d'ara. A Bèlgida, on estem, 32 graus. És una de les temperatures més altes de la comarca a hores d'ara. La mínima la tenim en 29 graus al municipi d'Agullent, ben propet, i la màxima de 33 graus a Guadasséquies. A Ontinyent en tenim 31.
4: Bones temperatures, que estem en estiu, clar que sí.
6: Clar que sí, no n'hi ha que tindre queixa, sobretot en estiu, eh?
4: No.
6: Que mos parlem un poquet, però sí que és de veres que això de marcar més de 44 graus em pareix un poquet passar-se, eh? Pel que fa el temps i el senyor de la meteorologia.
4: Bueno, Tomàs, ja tenim així el primer dels nostres convidats, però anem a fer un xicot repàs. Exacte. De tot el que ens espera, perquè ara en uns minuts saludarem a Diego Ibáñez, a l'alcalde de Bèlgida, però van a passar moltíssims protagonistes per així, per esta taula, per
6: de
4: este
6: set. De tot tipus, i de totes les matèries i tota aquesta gent que fa possible aquestes festes per al municipi. Després passarem a saludar a Àngel Calatayud, que és el president de l'Associació dels Jubilats, a veure què ens conta.
4: També passaran Rafa San Juan i Xavi Giner, de l'agrupació musical Ben Bons, que sempre diuen que la música és molt important per a les festes.
6: Clar que sí, això serà el primer bloc. El segon bloc començarem amb la regidora de Cultura, amb Lourdes Jornet, també per parlar de les festes i què signifiquen per al poble i als seus veïns i veïnes.
4: I més música, en este cas també parlarem amb membres de la Unió Musical Belgidense, amb Paula García i Llorenç Benavent.
6: I després, moros i cristians. Com no, parlarem amb Cecília Boix, membre de la comparsa Almudels, Nieves Moscardó, comparsa Belgidaves, Montse Llàcer, comparsa Gaditanes i Noelia Vicedo, de la comparsa Corsàries.
4: I acabarem, com no podia ser d'altra forma, amb música. Amb música d'una veïna d'ací de Bèlgida, de Paloma Parisi, de Colomet, que la veritat és que no vaig avançar quines cosetes tindrem, però bueno, tindrem bona música i parlarem amb ella, que ens fa molta il·lusió.
6: Acomiadem el programa amb ella, però també suposo que també acomiada la seva carrera musical. Està anunciant que és el seu últim concert, el que va realitzar este pròxim dissabte. Veurem què passa, li preguntarem, perquè jo crec que la música, encara que la deixes, sempre va estar al teu coret, no?
4: Jo crec que sí.
6: Sí.
4: Vinga, doncs continuem en este especial Hoy por Hoy d'on tinguem la Vall d'Albaida, en directe són les 12:26 des de Bèlgida, un poble que ja comença a comptar les hores per a que comencen aquests dies més esperats. Els carrers ja estan engalanats, les comparses estan ultimant els detalls i després de molts mesos d'espera es preparen per a tornar a omplir els carrers de vida.
6: Exacte, i és que les festes patronals en honor a Sant Llorenç Màrtir i les festes de moros i cristians són molt més que eixa programació d'actes de la que anem a parlar al llarg del dia. Són eixa tradició del poble, la convivència, el fer poble, bàsicament. I també eixa oportunitat perquè molts belgirans, i també, com no, veïns i veïnes de la Vall d'Albaida, tornen al poble, vagin al poble i que puguen retrobar-se a tothom i amb eixa gent coneguda, amb eixa ser estimats.
4: I per a que tot això siga possible fa falta molta coordinació entre l'Ajuntament, les associacions, les comparses, les bandes de música. Fa falta molta organització, molta coordinació i un gran esforç que ja està a punt de donar els seus fruits.
6: I al capdavant d'aquest esforç es troba l'alcalde, Diego Ibáñez. Alcalde, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia i benvinguts a Bèlgida.
6: Gràcies per rebre'ns, El primer de tot, i vaig a dir-ho, Carmen, ho parlàvem abans, són les millors cadires que ens han deixat en un bolo en qualsevol municipi de la Vall d'Albaida. Cal agrair-ho, Cal agrair-ho. Estem molt a gust,
4: Estem comodíssims, fresquets, així a l'auditori, a la Casa de la Música, així que quina millor manera, no?, de començar este Hoy por Hoy.
6: Bueno, Diego, ja es respira aquest ambient de festa per tots els carrers. Com està vivint el municipi? Hores prèvies, no hores prèvies? Jo crec que tots i totes ja estan en aquest mood festiu, no?
5: Sí, bueno, amb la il·lusió de passar-ho bé, per això s'organitzen les festes, també amb els nervis d'última hora, dels preparatius, d'ultimar les coses, però bueno, amb la il·lusió de tornar a viure les nostres festes patronals després d'un any, viure-les amb alegria, com diu vosaltres, amb retrobar-se amb amics, familiars i passar-ho bé, que és de lo que es tracta.
4: Quan comenceu a preparar les festes, així a Bèlgida?
5: Bueno, jo sempre dic el mateix, les festes de l'any següent comencen quan acaben les 10 anys, perquè és així, no? S'organitzen els actes amb la idea de que la gent s'ho passi bé, que tot n'hi hagin actes per a tots els públics, per a totes les edats, i quan s'acaben les festes sempre solem fer una recapitulació de veure què ha eixit bé, què ha funcionat, què cal millorar, així que des de l'Ajuntament almenys sempre comences a preparar les festes de l'any següent una vegada s'acaben les 10 anys. Perquè, a més, els mateixos representants d'orquestes i d'events ja en setembre ja estan cridant per telèfon per a l'any següent, també. O sigui que...
6: En el balanç comencen les festes. És així, en el balanç de les anteriors, sí. Tractar de veure errades, coses a millorar i continuar treballant, no, alcalde?
5: Sí, sí, és així. Sempre és el que tu dius, mirar en l'any de festes què és el que ha eixit bé, què és el que ha funcionat. De vegades pues, n'hi ha coses que es poden millorar i en base a això pues, intenta millorar de cara als següents anys.
4: Anem a parlar un poquet de la programació per a els despistats que encara no sàpiguen quina és la programació de les festes per aquests dies a Bèlgida, Diego.
5: Bueno, com bé dieu, avui comencem amb els fanaleig, amb la festa de fanaleig. Bueno, este cap de setmana passat, el divendres ja van tindre el sopar de comparses, un sopar de germanor que sempre fa el cap de setmana abans de festes. Teníem programada l'acordar també però degut al risc 3 d'incendis forestals no la vam poder disparar. S'ha reprogramat per al dia 28 d'agost. Esperem que el clima ens permeta disparar.
4: Per què el 28 d'agost? Teniu algun especial
5: no, perquè en la gent del CUET ha decidit que era aquest dia. Hi ha un grup d'una associació del CUET, han volgut que fos aquest dia, doncs aquest dia.
4: Genial.
5: Esperem que el clima es deixi disparar, perquè sí que és veritat que els focs artificials, conforme està el clima i conforme està la normativa ara, en les festes d'estiu és complicat. Ho parlava l'altre dia en la pirotècnia i és complicat perquè cada vegada fa més calor i els incendis forestals també cada vegada n'hi ha més perill. Però bueno, esperem que ens permeta disparar tant la cordà com la mascletà com el castell de focs artificials, perquè així la pólvora sempre ha sigut una tradició.
6: Com a alcalde te podem clavar en un embolic si tens que triar algun acte de la programació, però jo crec que algun especial sí que hi haurà, no?
5: A veure, jo com a alcalde el recomano a tots els veïns que isquen a gaudir de tots els actes que hem preparat, però sí que és de veres que un acte diferencial és l'entrada de moros i cristians, tot i que és un acte relativament jove, perquè jo crec que enguany és el 15è aniversari, o sigui que no fa tants anys que es fan així moros i cristians, però sí que gràcies al treball de les comparses i també del públic en general, dels veïns i veïnes de Bèlgida, perquè durant tot l'any col·laboren comprant loteries i col·laborant en les comparses, pues ha acabat siguent un acte que ha vingut per quedar-se i que jo crec que marca una diferència, perquè és un acte que viu tot el món, del poble, també ve a visitar-nos molta gent de la comarca i com no, pues les comparses ho passen d'allà molt bé i és el que toca, no? Uh-huh. Jo crec que és... Si tinguera que triar un acte, que no deuria, però si tinguera que triar un, diria que això és l'acte més diferencial.
4: Diego, però al final sempre ho diem, no?, que hi ha actes per a tots, perquè tenim el sopar de l'Associació de Jubilats, que ara parlarem d'ell, també tenim parc aquàtic, després per la nit hi ha més part d'orquestra i de festa per a la gent jove, les paelles, al final cal fer actes per a tots, no?
5: Sí, clar, és el que el dia, quan programes les festes, les programes pensant en tot el món, no?, en totes les edats. Com bé dius, tenim el sopar de jubilats, tenim les paelles, que enguany tenim, crec que, rècord de participació, perquè tenim, crec que, veure 470 comensals, està el concert de Colomet, que és l'artista local i que estem molt contents de que toqui així, i després, ja el dic, per la gent jove per la nit, macrodisco mòbils, orquestes, un poc de tot, parcs infantils per als més menuts, també tenim un tribut a Nino Bravo aixina per a la gent més major que es farà en aquest auditori, i quan programes les festes tens que pensar en tots, perquè tot el món té dret a passar-se-ho bé i a gaudir un ratet en les nostres festes patronals.
6: Organitzar unes festes d'aquest tipus implica moltes coses: seguretat, la neteja, muntatge, desmuntatge, al cap i a la fi posar una valla i llevar una valla ho té que fer algú. Això és aixina. Com es coordina tot aquest treball i com ho realitzeu des de l'Ajuntament de Bèlgida?
5: Bueno, pues un poc és el que tu dius, ens coordinem amb els operaris que tenim en l'Ajuntament perquè, bueno, els operaris, amb les empreses de seguretat que ens porten, estem més com la pólvora o estem més com la nit, la festa de la nit, també hem contratat empreses de seguretat. És un poc coordinar-se per a que es complisquen els horaris, es complisca la normativa i per a que no n'hi hagi cap incident i que tot isca bé.
4: Uh-huh. Diego, a banda dels actes més culturals i lúdics, tenim també la part religiosa, també és important, no?, per al municipi.
5: Sí, clar, a veure, les festes patronals són efectivament dedicades als nostres patrons, que els nostres patrons Sant Llorenç, després tenim la Santíssima Trinitat i l'Ecceomo. Que tot i que el patró de Bèlgida és Sant Llorenç, jo crec que la gent li té més devoció a l'Ecceomo, perquè és el dia, diguem, gran de les festes. Bueno, és el Cristo, jo crec que la gent té un poc més de devoció ahir, no?
6: Sorprèn, perquè crec que bueno, cadascú dels municipis de la nostra comarca té algo diferencial a l'hora de realitzar la seva festa, del seu treball, dels seus dies grans. A Bèlgida, què veus diferent?
5: A veure, jo crec que en Bèlgida el que hem fet els últims anys és recuperar algunes tradicions que s'havien perdut, com per exemple la festa dels fanalets o la decoració de carrers, que per cert, tinc que dir que en el tema de decoració de carrers fem un concurs on donem 3 premis i jo crec que tots els anys som injustos perquè n'hi ha tant de nivell i cada vegada veiem que la gent s'ho treballa més a l'hora de decorar els carrers i la veritat és que és una passada. Entonces, jo crec que una de les coses que han de replantejar pels pròxims anys és un poc replantejar-se els premis dels carrers, perquè quan acabem de pegar la volta el jurat són els quintos del Carnestoltes de l'any que ve i són els que puntuen els carrers, però sempre veus que d'alguna manera està siguent injust en alguns carrers que són una meravella.
4: Tots es mereixen aquest premi, no?
5: Sí, efectivament, no? Entonces, un poc això. Després hem introduït actes nous, com hem recuperat també la cordà, que abans es feia, ara és una cordà diferent perquè ara la llei exigís molta més seguretat. Hem introduït la mascletà el dia de Sant Llorenç, que si no es feia mai, i en l'època del Covid, que les pirotècnies no disparaven, així van decidir, no van fer festes, però sí que van un poc per col·laborar en les pirotècnies, disparar una mascletà i el castell, i la mascletà també s'ha quedat, perquè és una cosa que agrada. Jo crec que el que hem fet un poc és dinamitzar els actes, no? Perquè no, antes jo crec que estava tot molt enfocat a la nit i a la gent més jove, i ara el que hem fet és dinamitzar-lo per a tot el món, per a tot el públic, no? D'alguna manera.
4: La implicació dels veïns està ahí, i la part de les associacions i dels festers, de les comparses, imagina que també, no?
5: Sí, bueno, això és fonamental. Vull dir, l'Ajuntament no és el que tira del carro, per exemple, per a l'entrada són les comparses, l'Ajuntament col·labora, però sense les comparses i sense l'associació de jubilats, les bandes de música, les associacions festeres, mantindre un poble viu seria molt complicat, només l'Ajuntament. Així és que és molt important la seva col·laboració, i des d'ací els agraïsc, pues, tota la tasca que fan al cap de l'any.
6: I aprofitem que estàs ací al micròfon de Ràdio Ontinyent per demanar-te aquest missatge als veïns i veïnes i a tota la comarca, a tota la Vall d'Albaida, convidant-los a aquestes festes i a aquests dies grans que venen.
5: Pues sí, la veritat és que, com deia antes, per a mi resulta complicat triar un acte, així és que convida tots els veïns i veïnes de Bèlgida a que gaudisquen de tots els actes que hem preparat, i els veïns de la comarca o de fora de la comarca que vulguin visitar-nos aquests dies, pues segur que se ho passen bé i seran benvinguts, clar que sí.
4: Diego, moltíssimes gràcies i que passeu molt bones festes.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Ara anem a escoltar uns momentets de publicitat i de seguida tornem amb el pròxim entrevistat.
8: Lunes fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista.
9: ¿Y si todo estuviera en el mismo sitio? Clínica Nexe abre nueva ubicación. Un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Nexe. Todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
10: Arriba agost i Otos batega més fort que mai. De l'1 al 8 d'agost, viu les nostres festes patronals. Dies grans de cultura, esport, tradició i revetles úniques on mana la germanor. No deixes que t'ho conten. Consulta tota la programació a les nostres xarxes socials. Regidoria de Festes. Ajuntament d'Otos.
11: ¿Pero quién pone un villancico en verano? Pues Dicomed. Nos atrevemos a ser diferentes. Por eso trabajamos con productos que no son para todos, son solo para los mejores. Si tú también quieres diferenciarte, trabaja con Dicomed, distribuidor oficial de Estrella Galicia, Café Barcel, Schweppes y las mejores y más exclusivas bodegas. Dicomed, rompe con lo normal. Atrévete a ser diferente.
12: Jefe, ¿un nomikai?
13: ¿Un nomike?
12: Nomikai. En japonés quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
14: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
15: ¿Nomikai?
14: Y acaba diciendo,
15: ¡otro cremaet!
14: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Sativa.

0: Hoy por hoy on tenim la Vall d'Albaida, especial Festes Patronals de Bèlgida, espai patrocinat per la Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Bèlgida. Carmen Úbeda i Tomàs Marín.
1: Però bueno, no para res, allà demà per i recorde la careta, li diem al nostre company Ramon Campins, el que agraïm que estigui en la tècnica, li
2: anem a aprofitar per a saludar-lo. Gràcies, Ramon.
1: Al bo de Ramon, li més deia Tomàs, has d'esperar-te la careta, quan posen la careta, que és el que escolten, diu, ui, però jo en tinc la Vall d'Albaida, m'ho vaig votar, ui, se la vota Carmen i me l'he tornat a votar jo,
2: però bueno, no passa res. Clar que sí,
1: són coses del directe,
2: parlàvem...
1: la ràdio al carrer, l'ensenyem bé,
2: clar que sí, aquestes coses passen. Parlàvem amb l'alcalde que les festes són per a totes les generacions, des dels més menuts fins als majors, cada un al final viu les festes d'una manera, i precisament un dels primers actes del calendari festiu arribarà amb el tradicional sopar de l'Associació de Jubilats al pati de les escoles. És una cita que és molt esperada ja i que reuneix a desenes de persones i que simbolitza un poquet l'inici d'aquestes festes per a la gent gran.
1: Exacte, cal recordar que és demà a les 9:30 de la nit al pati de les escoles, i com bé saben tots i totes, els nostres majors són memòria viva del poble. Han vist evolucionar aquestes festes, han participat en moltes d'elles i són els qui millor poden explicar com han canviat les tradicions amb el pas del temps i com no, es poden explicar tot el treball que es fa de forma invisible per a poder realitzar aquest sopar i congregar a tanta gent del municipi. I per això s'acompanya el president de l'Associació de Jubilats de Bèlgida, que és Àngel Caratallut. Àngel, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia i moltes gràcies per vindre.
1: Bueno, com estàs? Bé?
3: Bé, molt bé, molt bé, així de meravella, amb vosaltres, compartint este ratet, clar que sí.
2: Imagina que esperant tan ganes d'eixer sopar, no?
3: Sí, bueno, esperant tot, perquè és el que estava dient el legal d'abans, tot l'any estem fent coses com a associació de jubilats. Penseu que l'associació de jubilats és la més gran que hi ha al poble, ara avui en dia som 149 en l'associació, per un poble de 600 i pico habitants. I la veritat és que costa un poquet estirar-los per a això, però en festes col·laboren tots. De fet, crec que som 140 els que estem apuntats al sopar o a Guixina, som prou més de 100. I que sí, que la participació en festes, els jubilats, pues, com tot, sabem dient que ha evolucionat per el temps lo de la festa i els deberes de quan nosaltres érem menuts, que pràcticament, el que deia Diego, la festa era de nit, quasi sempre. L'acordar era... Per nosaltres que érem joves, per mirar l'acte millor, la corda i la revela, les orquestes, tot això era el millor. Conforme vas canviant, va passant de l'edat i vas sent de major, ara veus que sí, que n'hi ha altres coses, que encara és, i avui en dia està molt bé perquè està repartit tant per majors com per joves com per edat mitjanes. Hi ha una oferta per a tots, vamos, molt completa.
1: Vull centrar-me en el sopar de jubilats que aneu a realitzar demà. Aquesta tradició que teniu en l'associació, de quan ve? Quant temps fa que realitzeu
3: pues,
1: el sopar?
3: No sabria dir-te l'any, però fa molts anys ja, molts anys. Farà per almenys 30 anys que està fent-se este sopar de jubilats. Sí, sí, sí.
1: I com naix?
3: Pues, això ho era pot explicar millor l'alcalde. Però naix pues, això de que és una associació viva sempre. Crec que va començar seguint un tal Pedro Altaver, crec que va ser el dels primers, el tio Àngel Mas també, és el que jo recorde, i van ser ells els que van impulsar això a l'ajuntament que hi havia entonces, que no recorde, crec que era el Caragol, Juan Martí, disculpeu l'apodo, el que va començar fent este sopar de jubilats i s'ha mantès en el temps.
2: I què significa per a vosaltres, per a l'associació? Perquè imagine que serà un moment de retrobar-se amb amics, no? Amb gent que tal vegada siga del poble i que faci temps que no l'hagis vist, no?
3: Ahí està, sí. Normalment s'ajuntem els que som, els que estem vivint en el poble, però ja ara, aquests dies, ja comença a vindre molta gent que té casa així, que inclús el millor estan empadronats així, i participen, només per tindre la casa, participen també d'aquest sopar. I és això, és un dia pues, molt emotiu també, molt emotiu, de trobar-se amb gent que potser fa temps que no la veus, aprofites per xerrar, posen molt bona música també a l'Ajuntament, i la veritat és que es passa una velada molt, molt agradable.
1: Volia preguntar-te un poquet per el treball i ser invisible que esmentava abans. Suposa, Àngel, que juntament de tota la gent que conformeu a junta gestora, anem a dir, de l'associació de jubilats, realitzeu un treball invisible pues, molt gran, no?, d'organització, de parlar amb l'Ajuntament, de contar que si el càtering, que estigui tot enllestit per al dia. Més o menys, des de quan comenceu a fer aquesta preparació i què és el que realitzeu per a que tot isca en ordre i tot isca perfecte, sobretot pel dia de demà?
3: Ja, sí, un mes abans, o algo més d'un mes abans, el mes de, a primers de juny, ja comencem, l'Ajuntament mos diu a veure quin tipus de sopar i tal, mos porten diverses opcions, nosaltres com a Junta intentem triar algo que es agradi a tots i possibilitat perquè cada un quan s'apunta que puga triar plats de o bé de carn o bé de peix o bé un postre aixina o gallina segons les necessitats també de cadascú, perquè no he d'oblidar que hi ha gent que és molt major i potser algunes coses no poden menjar i altres sí, entonces es procura pues, posar frutes, o sigui que el treball és ixe, però el treball està en tot l'any, els jubilats estan tot l'any, l'intentar pues, fer activitats per als majors, com poden ser pues, caminates, com poden ser excursions culturals, viatges també se'n fan i per exemple en Sant Josep pues, s'organitza algo d'uns berenars, a final d'any també organitzem una setmana d'actes fent teatre, perquè una altra cosa que volia dir és que dins dels jubilats hi ha un grup de teatre que es diu El Raposer, que portem ja 15 anys en ell, i em ve bé que doneu veu en els micròfonos, perquè aprofite per dir que necessitem actors i actrius per si algú està de gent de fora del poble, perquè si en el poble ja ho han vist i és molt difícil mantindre un grup de teatre en un poble xocotet tants anys com portem pràcticament 15 anys ara, en un any, i la veritat és que una de les coses que també preparem tots els anys és una obra de teatre que les escriu un membre del... són totes originals i les escriu un membre del grup, i és algo que també intentem ara en els jubilats oferir una sessió de teatre a l'any al poble, sí.
2: Que bé. Àngel, ara que no mos escolta l'alcalde, com es porta l'Ajuntament? És fàcil la col·laboració
3: bueno,
2: amb ells?
3: Jo diria que inclús massa bé, és inclús massa permissiu. I a vegades aprofitem un poquetet de la benevolència d'aquesta persona, que la veritat és que és una persona que escolta a tots, fa cas a tots, millor impossible. Jo crec que les associacions, les distintes, diran el mateix, perquè la veritat és que col·labora en tot i ens facilita molt a tots les coses, això és la veritat.
1: En comentaves anteriorment que sou més, un poc més de 140 persones les que
3: 149, exactament.
1: 149. Habitants de Bèlgica?
3: Un poc 600, més de 600, no? 630 o 640, per ahí estarem.
1: Clar, és una data que és cridanera, perquè seria el 33% aproximadament de gent de l'associació de jubilats de tot el
3: que és
1: el
3: municipi.
1: Clar, no preocupa un poc això?
3: Sí que preocupa, perquè es nota que el poble està envellint-se. Que siguem tants jubilats, que jubilats són de 65 cap amunt, que siguem tants jubilats en un poble d'això, pues, significa que xiquets n'hi hauran molts menos, perquè si repartim totes les franges d'edat, està clar que el poble va envellint-se, això és així.
2: Quin consell donaries tu a la gent jove d'ací de Bèlgida, del poble, per a que continuem vivint aquestes tradicions, aquestes festes?
3: Bueno, pues que continuï igual que està ara, fins ara, perquè això que dia Diego dels morts i cristians és una tradició nova que han incorporat altres. Jo recordo que en aquella època estava en lo dels fanalets, es va perdre lo dels fanalets, i degut a, precisament va ser un any que en una escoleta d'estiu, que estaven les xiques que portaven l'escoleta d'estiu, se'ls va ocorrir fer com a activitat preparar, que xiques prepararen uns melones i tal, i eixir, però sense ser un acte programat. I a raïs d'ahir es va incorporar, sí, això farà ja pues, 14 o 15 anys, que es va incorporar lo de fanalets, que quan nosaltres érem xiquets ja es feia.
2: Que bé, que bonic.
1: La importància de recuperar les tradicions, sí, i tot allò que ens marca el cap i a la fi.
3: La veritat és que sí.
1: Bueno, i ja que parlem de coses que marquen, de d'aquestes tradicions, com no, volem tirar un poc més per lo personal i parlar un poc del que significa la festa per a vosaltres. Una persona que ha viscut tota la vida en el municipi, què pensa quan arriben estos dies grans? Parlàvem amb l'alcalde de retrobament, de sí, convivència. Per a vosaltres què significa?
3: També el mateix. El retrobament és lo principal. El estar uns dies compartint les paelles, el sopar, tots els actes. I sobretot pues, en el poble pues, n'hi ha molta fe, també, a les altres religiosos. Les processons pues, són prou multitudinàries. Les misses menys, però també acudixen i clar, com últimament pues, tant en els castells, és un poble de pólvora, pues, la veritat és que emotives, jo les qualificaria també com unes festes que tenen una vessant emotiva, sobretot per la gent gran, sí.
2: Uh-huh. Àngel, moltíssimes gràcies per este ratet, esperem que tant tu com els teus companys disfruteu d'aquest sopar de l'associació de jubilats i de tots els actes de les festes.
3: Pues moltes gràcies a vosaltres per tindre este micro obert a tota la vall.
2: Gràcies, Àngel. Vinga, tornem a fer una xicoteta pausa i tornem de seguida.

0: agost és sinònim de germanor a Bèlgida. Del 31 de juliol al 13 d'agost, Bèlgida és pis de festa. Viurem l'emoció dels moros i cristians. Orquestres, la millor música al carrer, el teatre i la passió del campionat de raspall. Vine amb els teus a gaudir de les nostres festes. Ajuntament de Bèlgida.
1: Y el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para... ¡la tuya! Para usarla cuatro veces y pagarla todo el año.
2: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.

0: Oro i Ontinyent, la Vall d'Albaida. Especial Festes Patronals de Bèlgida. Espai patrocinat per la Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Bèlgida. Carmen Úbeda i Tomàs Marín.
1: Ara sí, Tomàs. Tornem a estar així en directe, 12:50, des de Bèlgida, i escoltem música festera, perquè parlar de les nostres festes és parlar inevitablement de música, perquè sense música no tenim passacarrers, no tenim processons, no hi ha entrada, ni tampoc emoció.
2: I és que festa en general, ho has definit perfectament. I és que aquesta nit, precisament, i al llarg de tota la jornada, anem a poder gaudir de diverses activitats relacionades amb la música. I Bèlgida va viure avui, com m'han escoltat abans, sobretot pel que fa a la festa dels fanalets i sa recuperació, un acte també que va unir aquesta música. Un passacarrer on els més menuts van a ser protagonistes, acompanyats per l'agrupació musical Ben Bons. Però la seva participació, a més, no acaba així. Cal recordar que el pròxim dijous, 13 d'agost, seran també els encarregats d'oferir el concert de festes, una cita també molt esperada que servirà per posar el punt final a les celebracions. Sabem que l'agenda que tenen, teleta, la tenen carregada d'activitats, de festes i d'activitat, i avui ens acompanyen, i cal donar-los les gràcies, tant a Rafael San Juan com Xavi Giner, que són de l'agrupació musical Ben Bons. Saludem en primer lloc a Rafael. Rafael, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Moltes
2: pots apropar-te un poc més al micròfon?
3: Sí,
2: gràcies. Clar. Què tal, com estàs? Bé?
3: Bé, molt bé, ja estem calfant motors per festes i ultimant detalls, que, com bé has dit, esta nit ja comencem en el passacarrer d'Esfaroreig.
2: I Xavi, bon dia, què tal?
4: Bon dia, molt bé.
2: Molt bé, tot bé? Com estàs tu?
4: Jo de categoria.
2: Volveix els dos, eh? Volveix els dos, la veritat. Sí, és que els músics esteu fets d'altra cosa, eh?
4: Home, clar.
1: Altra pasta, altra pasta.
2: La fórmula mai en la donaran, eh? Tens que fer-te músic, si no...
4: Això
2: malament.
4: S'ha de viure.
1: Exactament, total, exactament. Nosaltres, com no ho som, no ho sabem, eh?
2: No, a mi se me donava molt mal la música, molt, molt mal.
1: Rafael, teniu ja eixa festa dels fanalets. Explica'ns un poquet, però també per a la gent que no conega, que ens estiga escoltant, que no siguen de Bèlgida, com és este acte i què significa també per a vosaltres?
3: Res, simplement és com ha dit Àngel, ara en la seva participació, és fem un passacarrer pels carrers del poble, acompanyats de la gent que vol participar d'ell, en els farolets, que no, realment no és algo que tinga que apuntar-se ningú ni fer res especial, simplement acudir al lloc a l'hora i a partir d'ahí comencen les festes, ni més ni menys, simplement és això.
2: Bueno, comença a acompanyar Xavi a la gent jove, més jovenes, perquè és molt especial, perquè veieu molt tipus de festa, us contacte per a molt tipus d'activitats, però clar està que veure la gent jove gaudir de la vostra música és algo diferent, no?
4: Pues la veritat que sí, perquè a més, i a voltes ho comentem, no? És un poc, almenys, vaja, el meu punt de vista és una llàstima, perquè cada volta la gent jove té més activitats extraescolars, no? Jo recordo quan jo era menudet, tots anàvem a música, no? Tant a una banda o a una altra. I, clar, el poder tocar per als més menuts crec que és una manera un poc d'intentar inculcar la música, no? Ja des de ben menudets.
1: Quants músics sou vosaltres en l'agrupació?
4: Nosaltres actualment som aproximadament uns 25. Som poquets, però bueno, poquets però bons.
1: És partit per als actes o soleu acudir?
4: No, així sempre anem tots a una.
1: Molt bé, molt bé.
2: Bueno, contam un poquet sobre Rafael. A mi m'agrada saber quan parle de música i quan parlem sobretot en agrupacions musicals del repertori. Això, cadascú és un món, no? I cada acte és un món. Per exemple, per al que tenim esta nit, què prepareu o què penseu per als més menuts?
3: Avui tocarem pas dobles dels que sentim en qualsevol festivitat de qualsevol poble que tot el món reconeguem. Segurament, inclús molts músics despistats no saben ni el que és pel nom. Hi ha gent que sí que som un poquet més cabuts i sí que insistim un poc en això, però realment seran pasdobles festius de carrer de tota la vida que conviden a la gent a eixir al carrer i a disfrutar de les festes.
1: Uh-huh. Xavi, com es prepareu per a estos dies? Imagina que el ritme és frenètic, no?
4: Sí, la veritat que, bueno, amb molta il·lusió i els preparatius, clar, com comentava també abans l'alcalde, portem tot l'any, no? Nosaltres, la veritat que tinguem la sort, no?, de tindre molta activitat durant tot l'any i, bueno, vas de festa en festa, fi al cap, estàs un poc posat a això, no?
1: Sou festers, vosaltres? Esteu en alguna comparsa?
4: Jo en guany sí, és el primer any, en les corsàries.
1: Com vas a compaginar-ho?
4: Pues ja veurem, ho farem puga.
1: Està molt bé, jo està molt bé.
2: Però el bo és que jugueu a casa, eh?
3: Sí, a mitges, perquè jo no soc fester així, jo soc fester en el meu poble, perquè jo soc d'Alfarrasí, jo soc així un belgidà adoptiu, molt a gust i molt content, vaja per davant.
1: Que bé, que bé.
3: Però sí.
1: I també oferireu aquest concert de festes. Quin repertori heu preparat per ahir? Sí que és un poc més diferent, no? A estos passacarrers que fareu als fanàtics.
3: Sí, realment la temàtica del concert va dedicar a les nostres filaes, perquè enguany, m'ho ha notat així, clar, nosaltres al cap de l'any, com bé ha dit Xavi, tenim molta activitat. Tenim en març Falles, en maig anem a Muros Templaris, en juliol anem a Genovés, anem a Jamalahams, anem a la vila als Marinos, allà lo tenim els Bucaneros, en Rafael Guaraf, les Jaguaries. Si en Bèlgida participem de lo que l'Ajuntament ens diu i cada any acompanyem a la fila que ens toca en l'entrada, després en Alfarrasí estan els Bucaners, en la Pobla els 21 contrabandistes, Pen Àguila tenim la fila a la Muralla, en Altea els Moros d'Arsem i tanquem l'any en Albaida amb els Maseros, que és la fila a la que més anys portem anant. Entonces, enguany s'ha donat la casualitat de que tres de les nostres filars tenen càrrec, tenien capitania. Primer van ser els Jamalahams en Genovés, després l'hem tingut ara el passat cap de setmana en Rafael Guaraf amb les Jaguaries, i a l'octubre tenim capitania, per fi, en Albaida amb els Maseros. Entonces, el concert serà la temàtica de música d'ells, siga o bé escrita per a ells o bé les que a ells els agraden quan anem a tocar. Doncs tindrem la sort que vindran a visitar-nos gent de les tres filaes i també per a nosaltres és un gust que vinguin així a la nostra casa, perquè la veritat que quan anem allí pues es porten molt bé tots amb nosaltres.
2: Xavi, quin és el moment que més disfruteu vosaltres com a agrupació, o inclús te puc fer la pregunta personal com a música, quan arriben aquests dies, ja sigui en un passacarrer, en un cercavila o en un concert de la màxima professionalitat, anem a dir.
4: Pues a veure, jo com a músic, el concert, evidentment, no? Però bueno, després, apartant un poc això, el dia d'entrar, claro, el dia d'entrar és el dia, almenys per mi, per excel·lència, no? Estàs tot l'any, que si loteria, que si això, que si allò, per a gaudir-te ixe dia, claro.
1: Doncs esperem que disfruteu moltíssim de les festes. Rafael i Xavi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos este ratet.
4: A vosaltres, i esteu convidats, claro.
3: Esperem.
2: Però quin dia venim?
4: Si tenim que venir un dia... Es quedeu vi, ja.
1: Es quedem així.
2: Treballem, eh? Això és el tema.
4: Pues demà.
2: A mi m'ha fastidiat molt el test.
1: Si el nostre jefe vol que mos doni uns dies de vacacions, no? Sí?
2: Ah, tenen contacte?
3: Carta blanca.
2: Ah, també, ja està. Avant, Carmen, que ningú es quedi en la ràdio, ja ho apanyaran.
1: Ja està.
2: Com apanyen els nostres comercials.
4: No n'hi ha més.
2: Doncs moltíssimes gràcies a
1: tots
2: i a gaudir de la festa.
4: A vosaltres.
2: Tant de bo, Carmen.
1: Tant de bo. Però bueno, estem escoltant el Pas Doble Caridad Guardiola. Arribem a la una del migdia. Anem a fer una xicoteta pausa com fem cada dia. A partir de la una, notícies nacionals i internacionals. I a la una i poques minuts tornem en directe des d'ací, des de Bèlgica.
2: Anem a parlar de música, de festa, de música i de festa, perquè és el que més agrada i més en el dia d'avui.
1: Clar que sí, fins després.

0: Avui per avui on tinguem la Vall d'Albaida, especial Festes Patronals de Bèlgida. Espai patrocinat per la Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Bèlgida. Carmen Úbeda i Tomàs Marín.
1: Prada 6 minuts i contenem en directe des de Cides de Bèlgida. Tomàs, què tal?
2: Hola,
1: com estàs?
2: Hola, Carmen, molt bé. Molt bé, la veritat, molt a gustet, gaudint de tots els teus convidats, de tota la gent que ha passat i passarà fins a les 2 de la vesprada per a contar-nos com no com estan vivint este ja inici de les festes de Bèlgida d'enguany. Bueno, vull comentar-te en primer lloc les temperatures, com estem a hores d'ara. No ha canviat molta cosa, eh? Han pujat? No res, un poc igual, eh? No podem queixar-nos. En aquests moments a Bèlgida tenim 33 graus i a la Vall d'Albaida la temperatura es troba entre els 31 i els 34. És a dir, que temperatures que cal dir que són molt respectuoses, que estan molt bé, ni onades de calor ni res, encara que cal creuar els dits.
1: Perfecte, a veure quina és la temperatura que tenen per el diumenge, per a l'entrada.
2: Doncs espero que siga tranquil·leta i si parlem de núvols i del cel, res de res, tot ras i despejat per a poder gaudir de la festa.
1: Doncs continuem en directe, anem a saludar ja en res, en un segonet a la pròxima entrevistada, perquè ja portem dient tot el rato que el poble ja comença a respirar festa, ja es va anunciant, els carrers estan engalanats i si hi ha una cosa que crida l'atenció estos dies és veure també els carrers plens de gent i que això significa que les festes comencen ja.
2: Ara quan acabem el programa tinguem que anar a veure els carrers, eh? A veure que hi ha per ahir, que hi han preparat. Però és que, clar, darrere de tota aquesta imatge que ens ha donat Bèlgida quan hem arribat, hi ha moltes hores de treball, de reunions, de preparatius, i també aquesta implicació que esmentàvem anteriorment de moltes persones que mantenen vives i inclús recuperen les tradicions de generació en generació. I és que les festes de Bèlgida són eixe patrimoni, eixa cultura, eixa activitats i també, com no, eixe treball per a tothom. Buscar que cada públic tinga les seves activitats i tinga el seu moment en tota la programació dels actes de les festes d'agost de Bèlgida. I també una de les responsables dins de tot eixe treball i eixa programació és Lourdes Jornet, que és la regidora de Cultura que avui ens acompanya al nostre Avui per Avui. Lourdes, què tal? Benvinguda.
3: Hola, moltes gràcies.

0: a tot, però sí, és un poc de faena perquè pues, vols que tots els actes isquen bé i pues, darrere cada acte pues, n'hi ha unes hores de faena i de coordinació entre tot l'equip de l'Ajuntament perquè tot isca de la millor manera possible.
1: Com a veïna de la localitat, què sents quan arriba este dia, per exemple, que ja tenim la nit dels fanalets?
0: Pues hi ha moltes ganes i molta il·lusió, perquè com portes ja molts mesos preparant-ho, pues ja, quan ja està tot a punt, ja són aquestes ganes de que comence ja i que isca tot bé i disfrutar-les el màxim possible.
2: Quin és l'acte preferit de la regidora de Cultura?
0: Bueno, quedar-me en unos soles, perquè cada acte té el seu, no? Però l'entrada pues, és un acte més espectacular de tots. Els actes religiosos pues, també tenen el seu, els actes infantils, però bueno, l'entrada per avui per avui és un dels actes que més m'agrada.
2: Eres festera?
0: Sí.
2: De quina comparsa?
0: De les corsàries.
1: Se m'ha llevat la pregunta de damunt perquè clar, sí, festera, no festera, música. Festera. És que així cadascú, cada veí, cada
2: veïna... Es pot acudir a tot.
0: Sí, sí, sí.
1: Té el seu rol, per dir-ho d'una forma, perquè és això, o sigui, cada part de la festa la conjuguen uns, la conjuguen sí, altres, sí. I feu un tàndem perfecte entre tots. Això com s'aconsegueix també?
0: Pues així anar col·laborant entre tots i tirar tots del carro perquè isca tot de la millor manera possible.
2: Lourdes, parlàvem abans i ho deia també l'alcalde, no? Aquesta tradició de la decoració de, dels carrers és una tradició de ja fa temps i com veus tu com a regidora de Cultura que reacciona la gent?
0: Pues la veritat és que molt bé perquè quan t'acaben un any ja estan pensant en l'any següent i n'hi ha voltes pues, que depèn de la temàtica que n'hi hagi aquest any, no? Pues, si n'hi ha algun tema d'actualitat o això pues, es decoren els carrers d'aquesta manera, però si no, pues, ja el dic, d'un any per l'altre ja pensen a veure què poden decorar i què poden fer per a que estigui tot de la millor manera.
2: També penses con l'alcalde que és complicat ja donar els premis?
0: Sí, sí perquè jo he estat de jurat i hi ha anys que dius a qui li el dona? Perquè estan tots de categoria.
1: En guany que ha tocat de tema que esmentaves abans?
0: Bueno, és que encara no estan els carrers pintats,
1: ah, vale,
0: encara no ho puc
1: vale,
0: dir,
1: vale,
0: perquè
1: vale.
0: Si no... Però vale. Esta nit és quan comencen a pintar.
1: Exacte.
2: Encara no es pot dir, encara no es pot dir. Si anem a la part de la festa i sobretot de la festa de Moros i Cristians, com has dit, eres membre d'una comparsa, què esperes de l'entrada de Moros i Cristians?
0: Bueno, pues disfrutar-la i que la gent disfrute i que s'ho passe bé veient-nos a nosaltres desfilar i que gaudisquen com nosaltres.
1: Des de quan de temps eres festera?
0: Pues des de que vam començar la comparsa, sobre 12 anys. Ostres, és que la vam...
1: Ens comentava antes l'alcalde que són ja 15 anys de festes de Moros i Cristians a Bèlgida. És una pregunta que després farem a les membres de comparses que van a sentar-se també així a esta taula de l'auditori, però, ostres, en un municipi de 600 habitants, el fet de preservar una tradició d'aquest tipus no és gens fàcil, perquè fer cada any l'activitat, organitzar-la, treballar-la, això neix de la participació de la gent i de res més.
0: Sí, sí. Això és pues, de les ganes que tinguem cada comparsa de que funcione i de que isca avant.
2: Vaig a preguntar-te, que estàvem dient tot abans a micro tancat, eixa anècdota de les festes de Moros i Cristians per a que es la contes. Alguna anècdota que recordes tu com a festera?
0: Pues bueno, el primer any que nosaltres vam eixir a desfilar, jo vaig eixir de cabo, perquè l'any anterior... Quan va acabar l'entrada de Moros i Cristians, pues van dir, l'any que ve nosaltres han de dir, nosaltres volem estar ahí, nosaltres volem formar part d'esta festa, nosaltres volem passar-ho igual de bé com estan passant-ho ells. I jo pues, vaig dir així d'espontània, l'any que ve sí, millor de cabo. I em van prendre la paraula i l'any siguient pues, em vaig tenir que preparar i així de cabo.
2: Què tal l'experiència, t'agrada?
0: Em va agradar molt, el que passa és que em posa molt nerviosa i no ho disfrute com es té que disfrutar. Entonces... però em va agradar molt, la veritat és que sí.
1: Parlant de gaudir, clar, com a regidora i com a festera, són dos vertes totalment diferents. Gaudixes o patixes de que tot isca bé?
0: Les dues coses.
1: Les dues coses, no?
0: Les dues coses. Perquè per un costat estàs passant-ho bé, però un altre estàs mirant tot, que estiga tot en ordre, que estiga tot per a poder...
2: Exacte, perquè són molts actes i moltes activitats els que, sí. Els que ja han organitzat per a les festes, per el matí, per la vesprada,
0: sí, sí, sí.
2: Actuacions, parts infantils, al final són moltes coses les que tenen que eixir bé, no?
0: Sí, sí, sí. I per això que tens que estar un poc en tot i són dies molt intensos perquè tens que acudir a tot i estàs en una cosa i estàs ja pensant en la següent i estàs ja pensant per la nit i són moltes coses, però bueno, quan t'acaba, si així tot bé, es donen per satisfets.
1: Et fa la mateixa pregunta que Diego. Quin missatge enviaries a aquesta gent que ens està escoltant, a

0: els veïns i veïnes que estan així, els que no estan així, per a gaudir de les festes? Quin missatge enviaries?
1: Pues bueno, els veïns del poble, que disfruten de cada acte, i gràcies per la participació, perquè la veritat és que la gent que participa en tot, en la decoració dels carrers i tot, pues és molt d'agrair. I a la gent que vulgui venir de fora, pues que les portes les tenim obertes per a tots i que disfruten, però en responsabilitat, en coneixement.
2: Lourdes, moltes gràcies per este ratet amb nosaltres. T'ho agraïm, que sabem que estàs treballant i has arribat en els últims minutets. Sí, és sí. D'agrair també per a nosaltres, i com no, donar-vos les gràcies també per el patrocini d'este programa, i que gaudiu moltíssim de les festes.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I que si arriba Lourdes poden arribar tots, eh?
2: Sí,
0: a
2: veure, sí. Exactament, festes, exactament.
0: Que tenen temps i per a poder gaudir, i vamos, que ara estan tothom de vacances, que hi ha que parar-se pels municipis de la Vall d'Albaida. Eh?
2: Exactament. Vinga, doncs abans de continuar anem a escoltar uns minutets de publicitat i tornem de seguida.
3: Uf, tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
4: Reserva en Restaurante Almoroch. Reservas y lo abren solo para vosotros.
3: ¿En serio?
4: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
3: Eso es justo lo que busco.
4: Restaurante Almoroch. Reservas al 962-911-779 o en Casa Seguí, Ontinyent.
5: No es solo una cama articulada, es poder sentarse a comer, moverse sin dolor. Es dignidad, descanso y alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que la necesitábamos. Porque el día que ya no esté, no quiero tener que vender recuerdos. Cuidama.net. Hazle fácil y agradable sus días más difíciles. Ellos lo hicieron por ti.

0: Hoy por hoy on tenim la Vall d'Albaida, especial Festes Patronals de Bèlgida. Espai patrocinat per la Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Bèlgida. Carmen Úbeda i Tomàs Marín.
1: Esplada 16 minuts, continuem en directe des d'ací, des de la Casa de la Música. Tomàs, música... Continuem parlant de música, no hem parlat d'altra cosa, de música i de festes.
2: És un poble
1: al final és un poble molt fester i sempre ho diuen que les festes no s'entendrien sense aquestes bandes de música perquè són les que s'encarreguen de posar ritme a aixòs passacarrers, la solemnitat de les processons i l'emoció de l'entrada de moros i cristians. I a Bèlgida, així, la Unió Musical Belgidense és molt més que una banda perquè forma part de la història del poble i acompanya els veïns i veïnes en els moments més importants de l'any.
2: Parlàvem amb l'agrupació de Benbons i parlàvem del no descans, de que així el descans, vamos, és inexistent i crec que es passarà el mateix, perquè ja no sols són les actuacions, els treballs en diversos municipis, sinó tots aquests assajos i aquest treball també invisible que fan per a que tots aquests actes els quals participen isquen de la millor forma possible. I mira, avui anem a parlar amb dos dels membres d'aquesta Unió Musical, de la Unió Musical Belgidense, per a que es conten un poquet tot aquest treball, tota aquesta tasca, en què van a participar, per quins municipis estaran anant, que de segur estaran fent el tour per municipis de, ja no sols de la Vall d'Albaida, sinó de totes les comarques de la Comunitat Valenciana. I ho anem a fer saludant en primer lloc a Paula García, que és representant de la Unió Musical Belgidense. Hola, Paula, què tal?
3: Hola, com esteu?
2: Molt bé. Gràcies per acompanyar-nos i, com no, gràcies també per obrir-nos les portes de la que és la vostra casa totalment, on realitzar, jo crec, que els concerts més emocionants. I també volem saludar a Llorenç Benavent, que està sentat així al meu costat. Hola, Llorenç, què tal?
4: Hola, bon dia a tots i a totes. Gràcies per vindre.
2: Bueno, canvia molt el fet d'estar davant dels micròfons a estar davant del vostre instrument, no així damunt.
3: Sí, és una miqueta diferent, la veritat. Però estem posats a tot.
2: Clar que sí.
1: Què tal, com esteu? Com van els preparatius per a les festes? Ja no sols de Bèlgida, perquè com bé deia Tomàs, perquè la Vall d'Albaida, juliol i agost, tots són festes, sí. I les bandes de música treballeu moltíssim.
3: Sí, el que ens passa a nosaltres és això, una miqueta que els actes on més fem actes és en estiu, és quan més eixim. Després, els actes del poble és que cada any se'ls repartim, com som dues bandes, un any toca una banda i l'altre any l'altra banda. Enguany és el torn dels Benbons i l'any que ve ja seguim nosaltres. El dia dels Reis canvien les
1: la
3: bandes.
1: Batuta.
3: Sí, correcte.
2: Mira, volia preguntar-te un poc per la banda de música i un poc comentar-te un poc per la Unió Musical Belgidense, per la vostra història, per el vostre treball. Per a vosaltres, estos dies, ja no sols de festa al vostre municipi, que crec que serà encara més especial, sinó altres municipis, com es prepareu? Què significa per a vosaltres l'arribada d'estos dies?
4: Bé, en primer lloc, per a nosaltres és un plaer estar ací. Nosaltres estem treballant de valent, assajos i moltes hores que no es veuen. I estem treballant per a que tots aquests actes que venen ara, bueno, estem fent en juliol concerts, entrades, també ara ve un agost carregat de festes, en capitanies que afrontem, i després continuem també en festes en setembre, en els nostres amics els Nazaries, que ja queda un mes d'un mes, i bé, nosaltres estem treballant perquè tot isca bé, i res, enguany, nosaltres descansem una mica més, perquè vam arribar a un acord en l'Ajuntament, les dues bandes, i que hi ha un torn, i molt és bé. Molt bé.
1: Uh-huh. Llorenç, com es compagina aquesta part d'assajos, no? per a els actes que aneu tenint sobretot ja de cara a la tardor, aquests concerts amb les festes dels pobles?
4: Bé, nosaltres el que fem és cada setmana assagem i al final som una família, la Unió som una família i tots es portem molt bé, i al final nosaltres, com és la nostra passió, no ens suposa un sacrifici de dedicar hores perquè estem fent allò que ens agrada.
1: Més que una responsabilitat o una obligació, disfruteu, no?, del
4: sí,
1: que feu.
4: Sí, clar, perquè al final per a nosaltres és temps que estem en amics, en famílies, perquè cal assenyalar que la nostra banda al final som entre tots família i es porta molt bé.
2: Que guai. Bé, això és que es recorda un poquet ara el que sentim nosaltres quan fem ràdio, no?, i quan anem a treballar, que és gaudir i no passa el temps. Bueno, i sí que passa el temps i molt, molt ràpid. Paula, contam un poquet el tour que teniu per demà. Bueno, suposo que ara per ara estareu en algun lloc, segur.
3: Ara ens toca, bueno, les pròximes festes són les de Bèlgida, sí, que la banda i ja fer l'entrar, és l'únic acte que comparteixen les dues bandes. Uh-huh. És a dir, és l'acte de les festes en què les dues bandes participen. Enguany toquem amb els Almudels, que estem molt, molt, molt contents perquè tanquem entrada, que això és una cosa
2: està guai,
3: molt bonica. Clar, què passa? Que és un poble molt menut, com hem dit, i al final tenim molta gent en la banda que també és fester. Per tant, és una miqueta més complicat, però ho traguem tot sempre i, com ha dit el meu company, és que som una família, mai hi ha cap problema, tot es parla, tot és molt bé sempre perquè la gent té molt bona voluntat, que és el que s'espera, no? I res, després ja venen festes d'Ontinyent, també seguim amb Villena i no sé si m'he deixat alguna
4: sí,
3: cosa.
4: Sí, continuem i després en Crevillent.
3: Correcte.
4: I preparant ja sopars i actes que enguany són Capitani en Alcoi, un any sí, il·lusionant i molt contents.
3: Sí, venim ara de Ferotos, també hem, sí, hem fet Montitxelvo també. Molt bé, estem molt contents, la veritat.
1: Sou festers vosaltres?
3: Jo sí.
4: Jo no sou fester, però participo en tot.
1: Tu hi seràs tocant en guany en,
4: sí,
1: en l'entrada,
4: sí,
1: i tu hi seràs la tua comparsa?
3: Correcte.
1: Molt bé.
2: No pots compaginar, no?
3: No puc tot. Si poguera jo ho faria tot, però no es pot tot.
2: Sí, molt bé. Tindré les forces? Ostres,
3: és que... Sí. Saps què passa? Que s'ha d'eixir en uniforme. Si no, jo en el meu traje eixiria per l'entrada.
2: Anava a preguntar-ho.
3: No, també és un poble molt menut. L'entrada no dura tant com per a poder acabar i tornar.
1: Com per a poder doblar.
3: Si no,
2: clar.
3: Vamos, clar que sí.
2: Volia preguntar-vos per què per el repte que tenim a hores d'ara. Parlàvem abans amb Àngel i es comentava que moltes voltes i durant fa molt de temps doncs eixien músics apatalls, per dir-ho d'una forma, de totes sí, les cases, però a vosaltres això està suposant un repte, sobretot el relleu generacional de la pròpia banda.
3: A veure, realment és que tenim la sort que encara que és un poble menut som 43 membres en la banda, és moltíssima gent, perquè Bèlgida té una cosa molt bonica i és que tot el món té molt de sentiment per la música i la veritat que encara que sí que es nota que generació a generació anem tenint més coses extraescolars, existeixen més coses, però la veritat que així en el poble pense que es valora molt la música i la veritat que es pot treballar prou bé.
1: I com a músics, quina marxa mora o quina marxa cristiana? No es canseu mai de tocar?
3: Uau, és una pregunta complicada. La música al final
1: sí,
3: està...
1: Sí, és que es pot triar, eh?
3: Clar, és molt complicat triar, però la música al final està molt vinculada al sentiment. I jo em quedaria amb Chirimiki pel que sent quan baixa els carrers d'Alcoi, que és la marxa cristiana que toquem nosaltres a Alcoi.
4: Sí, de la meva part, jo tinc que dir que per a mi un dels meus pas dobles favorits és Bien por Nazaríes, perquè representa la connexió que tenim, la unió amb la família Nazarí de Villena. I també nosaltres pense que, pel que diuen la meva companya Paula, és molt important perquè a la nostra banda tenim una escola, cal assenyalar-ho que tenim una funció social i educativa, i pense que la nostra banda, bueno, les bandes estan arrelades molt al territori i en el nostre poble quan hi serà a tocar la gent respon i té una vinculació.
2: Que important és estar conjuntament al poble i tindre aquest vincle entre veïns, veïnes, unió, perquè com esmentaves, i crec que és algo que ens hem donat compte tancant-me com jo, que això, que cada casa de segur que hi ha un músic que vol tocar, que vol formar part de la música del municipi de Bèlgida. Per altra banda, la gent jo crec que també tindrà els seus preferits. Així al municipi hi ha alguna marxa que digues, ostres, és que tothom vol escoltar-la.
3: Diria Hamalaham, que és una marxa moro que pot ser demanen tots els anys en l'entrada, si ens toca
2: claro,
3: tocar amb moros. Clar, i no ho sé, nosaltres per exemple la meva comparsa, parlant un poc del que jo sé, sempre eixim amb Ragón Fàlez perquè és com el pas doble que representa la nostra comparsa, no sé si...
4: Sí, jo comparteixo les paraules de Paula, sempre que ens toca una comparsa mora sempre demanen que toquen Hamalaham i ahí estem.
1: Llorenç, parlaves abans d'aquesta part de l'escola de música, aprofitant que estem en vacances, que, sí, perquè de normal este horari de ràdio no solen escoltar los xiquets perquè estan en el col·le, però aprofitant que estem de vacances i algun pare, alguna mare que estiga sí, escoltant el programa amb el seu fill o amb la seva filla, quin consell li donaries a aquests xiquets que estan ara començant en el món de la música, que estan començant a descobrir, que tal vegada els agrada, quin consell es donaries?
2: Que tenen els seus dubtes sí, o volen triar per ací?
4: Jo des del meu punt de vista i des de la meva experiència pense que és superimportant apuntar-se a música perquè a part dels beneficis que tens socials, perquè al final coneixes molta gent, fas poble, que és el més bonic, també després en la part educativa, en les etapes posteriors, té uns beneficis cognitius que, i psicològics que són molt bons. I pense que, bueno, des d'ací aprofite aquesta altaveu a la vall per fer una crida que tots i totes aquelles que vulguin apuntar-se el període d'inscripció a l'escola està obert i que a través de les nostres xarxes socials, Instagram, Facebook, TikTok, ens poden seguir i ens poden inscriure.
2: La mateixa pregunta per a Paula.
1: Sí, exacte.
3: Què?
2: La mateixa pregunta. Què consell li donaria als més menuts?
3: Jo penso que no hem d'abandonar. Vull dir, crec que tot músic arriba a un punt en la seva vida que vol donar preferència a altres coses, sobretot quan som més xiquets i vegem que els nostres amics van a un altre extraescolar i tenim massa cosa. Jo crec que s'ha d'aguantar perquè realment jo, ara que sóc més major, jo sempre li ho dic a ma mare, agraïsc molt que m'hagués apuntat a música. No sé què seria la meva vida a dia d'avui sense la música.
1: Important també ahir el paper de, sí, dels pares.
4: Sí, jo penso que des de, i més en els pobres xicotets, al final se transmet aquest sentiment. Moltes famílies, per exemple, en el meu cas, gràcies a que ma mare és músic, jo sóc músic, la meva germana és músic, i aleshores aquest sentiment es transmet i és molt bonic.
1: Per cert, no vos hem tocat aquí, no vos hem preguntat quin instrument toqueu.
4: Jo toque la trompa.
3: I el saxo.
1: Molt bé, doncs a gaudir d'aquestes festes, Paula i Llorenç, moltes gràcies per acompanyar-nos este ratet.
4: Gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: I escoltant la marxa Cristiana Cid, anem a gaudir un poquetet de la música festera, escoltarem un poquet de publicitat i més festa.
2: I més festa. I ara toca centrar-nos en aquesta entrada de Moros i Cristians del diumenge.

0: Hi ha moments en què comptar amb algú de confiança marca la diferència. A l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, treballem cada dia per proporcionar molt més que ajudar a domicili. Oferim companyia, cura i tranquil·litat amb una atenció propera i adaptada a les necessitats de cada persona i de la seva família. Ens trobaràs al carrer Salvador Tormo, 44, o pots telefonar-nos al 610-269412. AMCO. Cuidem persones, millorem vides.
1: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Y ahora, en verano, ven a ver las gafas de la marca Tokio con lentes polarizadas por solo 69 euros y gafas deportivas Addictive graduables. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven a informarte en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almach 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.

0: Hoy por hoy on tinguem la Vall d'Albaida, especial Festes Patronals de Bèlgida. Espai patrocinat per la Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Bèlgida. Carmen Úbeda i Tomàs Marín.
1: Continuem en directe, Tomàs, i arribem a un dels moments àlgids de les festes. Exacte. De morts i cristians, aquesta entrada de morts i cristians, i quan pensem en això és impossible no imaginar-se els trajes, la música, els estendards, els colors, l'emoció d'una entrada de moros i cristians. Però tot això no s'improvisa, s'ha de preparar, i ahí està el treball de les comparses de morts i cristians d'ací de Bèlgida.
2: Quant de curro fan, eh? I que difícil és dur a terme i treballar-ho tant per a que any rere any isquen les festes, isquen ixes entrades, i com no, que isca tot i se treball de la millor forma possible. Bueno, anem a dividir-ho en dos parts, val? Estes serraetes, anem a parlar a totes les comparses d'aquesta localitat i anem a començar amb els salmodels i amb les belgidaves. M'han de disculpar-me si ho pronuncio mal, eh? Que a mi me costa un poquet el nom de les comparses. I anem a saludar en primer lloc a Cecília Boix, que forma part de la comparsa als models. Hola, Cecília, què tal?
3: Molt bon dia.
2: Bueno, com estem? Bé?
3: Molt bé, nervis ja, perquè s'acosten ja les festes, tinguem els cuquetis en la panxa, perquè quan estem tot l'any preparant i esperant estos dies, i ja queda res, dos dies i ahí estem.
2: I Nieves Moscardó, de la comparsa Belgidaves. Hola, Nieves, què tal?
4: Hola, bon dia, molt bé.
2: Et reies quan comentaves nervis? Esteu igual, no?
4: Amore, sí, però bueno, són coses del directe.
2: Clar que sí, clar que sí.
1: Ara ja està tot preparat, no? Per a
4: sí,
1: les festes.
4: Sí, ara estem ja posant la puesta a punto, que es diu en castellà, però estem ja agarrant ja el fil pa començar la festa i donar tot el millor que tinguem pa transmetre i disfrutar de la festa dels moros cristians.
2: Cecília, és un any especial per a vosaltres, el desè aniversari d'aquesta comparsa, i cal preguntar-vos un poquet per les sensacions que hi teniu, i si esteu preparant, bueno, si heu preparat alguna coseta en especial. Si no vols fer spoilers, no facis, no passa res.
3: No faré spoiler, però sí, la veritat que este any és especial, estem més contents de lo habitual, perquè al final volem transmetre, pues, això, que és un any de celebració, fem 10 anys, fa 10 anys ningú diria que arribaríem fins ací, i sí, anem a intentar que el dia de l'entrada, però bueno, espero que tota la gent vinga i que puga disfrutar, igual que nosaltres, de tot el que hem preparat. A veure, els nostres pressupostos no són massa grans, tinguem pressupostos modestos, però gràcies a la col·laboració també de l'Ajuntament podem fer el que tinguem ahí a punt. A veure, tots els anys normalment han sigut simplement desfilar les dues esquadres, femenina i masculina, o per exemple l'any passat, com érem menys dones, vam fer una mixta i una masculina, però este any hem intentat no sols basar-se en aquestes dues coses. Desfilarem, tindrem dos esquadres, volia dir, però a més hem portat alguna cosa més per a fer lluir aquest desè aniversari que estem celebrant.
1: Quants membres sou vosaltres?
3: Pues, van començar en aquell 2016 de 7 components, i durant aquests 10 anys han anat fluctuant aquest nombre de components o membres, però a dia d'avui també és algo per a celebrar, perquè ja en som 22. 22 membres diversos, o sigui, som una comparsa mixta, fins a dia d'avui és l'única comparsa mixta que hi havia en el poble, però m'he enterat avui, com ja havia dit, el component dels ben bons que s'ha apuntat a les corsàries, ja no serem l'única comparsa mixta, però al final és el que ens uneix, és això, la il·lusió per la festa, no? La il·lusió per la música, perquè molts són músics o han sigut músics, com és en el meu cas, però al final la música sempre la portes per dins, i res, i això, el que ixa diversitat, que al final és algo que enriqueix, pues ens fa passar-ho de lo més bé.
2: I Nieves, contanos un poquet sobre la teva comparsa, un poquet d'història i del treball que feu també per darrere.
4: Pues la meva comparsa fa 10 anys també que estem en actiu, i el nom de Belgidaves ve per un component que avui en dia, desgraciadament, no està, preparant els disfresses de la nit de l'Ollo, van dir, estem a punt de fer el banderí, però no sabem quin nom te porta la comparsa. I van dir, pues, si som de Bèlgida, Bèlgidaves, perquè érem xiques, i es va quedar així. I jo crec que des d'on estiga, ella tots els anys estarà celebrant que estem portant el nom ben alt de la comparsa Bèlgida.
1: Comparsa tota de dones, no?
4: Sí, sí, tota de dones.
1: I quantes sou?
4: Pues som 10 majors i 10 jovens, més jovenetes, vull dir, no és que nosaltres considerem que siguem majors del tot, però a relació edat, pues sí.
1: I com va el relleu generacional? Teniu xiquets a la comparsa?
4: No, xiquets no, però no perquè no vulguem, sinó perquè no n'hi ha,
1: no n'hi ha.
4: Bueno. Que està oberta a tot el món que vulgui apuntar-se, tant que siga xic o xica, dona igual.
2: I com ho feu per a l'entrada? Com us dividiu per els padres?
4: Pues les majors, diguem-ho així, en una esquadra...
1: Les veteranes,
4: no? Les veteranes, vamos, ahí. Les veteranes en una esquadra i les més jovenetes en una altra. I la veritat que molt bé, es porta molt bé, perquè la gent jove és el futur de la continuació de les festes perquè no s'acaben. Perquè sempre hi ha que estar en actiu, en la festa, i donar tot el que uno té dins, i si uno ho disfruta en il·lusió, o ho viu, o ho transmetir, sense forçar la màquina en res, i al final pues és molta naturalea el que es trau a la porta del carrer, que la gent el que espera és pues, veure ixa sinceritat, ixa ímpetu, ixa
1: emoció, no?
4: De la festa... perquè no veig que uno està forçant la màquina i diga, ai, perquè a vegades la gent és molt crítica, ai, este que poca gràcia té l'altre, que no sé què és aixina, i cada un pues, fa el que pot,
1: claro que
4: i
1: el sí.
4: que sap i el que li ix, i tot està bé perquè tot és festa. Lo important més que res, veig jo, és que es disfrute de la millor manera possible, i que quan acabe digues, ole tu mare, l'any que ve més.
2: És una metja.
4: Hi ha que viure la festa.
2: Clar que sí.
4: Sí.
2: Bueno, preguntar-vos un poc per l'entrada. Desconec el recorregut que realitzeu. Aquí no comença, sí que ho sé, que és a les 8 de la vesprada d'este diumenge. Contem-vos un poquet el que feu. Comencem per tu, Cecília. Per on comença el trajecte i quin és el trajecte que feu en l'entrada?
3: Pues comença des del carrer de baix, a veure, l'entrada en este poble no és molt gran, però bueno, lluís per els carrers per on van. Comença en el carrer de baix, puja pel carrer major fins a arribar a la plaça, que és on estan totes les autoritats, i acaba en el xicotet carrer de la part de Sant Antoni, i ja està. És, no sé què tardem una hora més o menys, o 45 minuts en fer-la tota, però jo crec que és suficient pel poble que estem.
2: Sí, 45 minuts.
1: Sí, Cecília, li preguntava abans a Nives per els xiquets. Vosaltres teniu cantera a la comparsa?
3: A veure, tenim cantera, són els fills nostres.
1: Bueno, està molt bé. Està molt bé.
3: Sí, en el futur, esperem que continuïn igual que nosaltres. Per nosaltres no serà, però sí.
2: Bueno, i tancant aquesta xerraeta per donar pas a les vostres companyes, tant de capitanes com de corsàries, volia preguntar-vos un poc per les ganes que teniu de la festa, i sobretot per aquest dia de l'entrada. Com l'espereu? En quina ansia? I què desitgeu que comentar quan acabe la vostra entrada? Comencem per tu, Cecília.
3: Pues al final pense que les ganes les tenim tots. De fet, ja ho ha dit antes, estem esperant aquest dia... i el que passa és això, que ixe nervi que mentre desfiles, el que esperem és això, que tot el que dia Nieves, que tot el que tu vius per dins, perquè al final és un sentiment, i si a l'entrar per a mi és el millor, que si tinguera que triar un acte és ixe, i al final espere que quan acabem diguem el que tots els anys diguem, que bé a l'any que ve més. Sí. Que ganes o que curta més ha fet. Sí, això sí.
1: Nieves, imagina que igual, no? Parlaves tu abans d'eixa emoció, però què esperes tu per a l'entrada? Quin és el teu major desig?
4: El meu major desig és que disfrutem tots i que isca tot bé i que no hi hagi res, ningú percans, que isca tot... Pues, i que la gent s'emocioni, pues, sí. Veurem-nos, clar que sí.
3: Al final és això, que
4: no?
3: Si tu ho vius, jo crec que la gent també
4: clar
3: ho viu.
4: Que sí.
3: I a nosaltres els aplaudiments de la gent també el que ens fa és... tirar avant, no?
4: Que sí.
3: I que un any siga, siga la continuació de l'altre.
1: Doncs xiques, ja ho teniu ahí.
3: Sí.
1: Molta sort, que isca tot bé, i gràcies per acompanyar-nos.
4: Gràcies,
1: moltes
4: gràcies a vosaltres.
1: A gaudir de les festes.
3: Gràcies.
1: Molt bé. Anem a escoltar un poquet una marxa moro, la marxa moros espanyols, i ara continuem amb les entrevistes. Gràcies.

0: Ara sí, continuem en directe. Queden ja poques minutets per a arribar a les 2 del migdia, Tomàs, i tenim així les pròximes convidades. Continuem parlant de moros i cristians, no?
1: Últimes sorpreses, últimes xerraetes per a descobrir l'essència festera del municipi de Bèlgida. I ara saludem a Montse Llàcer, de la comparsa Gaditanes. Hola, Montse, què tal? Com estàs?
2: Hola, molt bé, bon dia.
1: I també saludem a Noelia Viceo, de la comparsa Corsàries. Què tal? Bon dia.
3: Molt bé, bon dia. Gràcies per vindre.
1: Bé, no, comencem per tu, Noelia, però després li trasllada la pregunta a Montse. És la mateixa que l'hem fet tot a Cecília com a Nieves, però crec que és la pregunta del milió. Què sensació teniu? Vos falten les vostres dietes per al vostre dia gran.
3: Ja arriba, ja està ahí tota la feina de tot l'any. Pronte es veurà reflectida en eixa entrada, sobretot, perquè també fem la nit de l'olla el dia d'abans, però la veritat és que tot l'esforç va per al dia 9 d'agost. Intentarem que tot siga de... que tot el món gaudisca i que tots ho passen bé, i nosaltres disfrutar al 100%, perquè és l'acte central, per a mi de les festes és l'acte central.
0: Montse, i per a tu, què tal, com van els nervis? Ja està tot preparat, no?
2: Pues sí, estem ultimant ja els últims detalls i ja ho tinguem ja quasi tot preparat per a començar el dia 8 en la nit de l'olla i continuar en el dia 9, el dia de l'entrada, que és el dia culminant i el dia que més esperem tots durant tot l'any i per el qual estem treballant durant tot l'any.
0: Aprofite per a preguntar-vos també, com a les vostres companyes, la tua comparsa, les Gaditanes.
2: Sí.
0: Sou comparsa de dones, sou comparsa mixta?
2: Som comparsa de dones, som la comparsa, crec, més nombrosa del poble. Enguany som 31.
0: Molt bé.
2: I s'han incorporat, quan es van acabar les festes de l'any passat, de seguida la gent va començar a dir-nos, vulguem apuntar-se, es van apuntar 9 components noves que tinguem enguany. També enguany, bueno, som una de les comparses més antigues també, no fem 15 anys, però ja en fem 13, també. I enguany també estrenem traje oficial, som moltes, i al final vam decidir, pues, això, fer-se un traje oficial, i enguany pues, anem un poc d'estreno. També tinguem l'ajuda, no tinguem components menuts en la comparsa, però sí que tinguem l'ajuda de tots aquests xiquets i xiquetes menús de les membres de la comparsa que ens ajuden el dia de l'entrada, tant com per a portar el banderí, com per a repartir unes cosetes i ese dia, pues això, tots els xiquets de les membres que tenen xiquets menuts ens ajuden en aquestes cosetes.
1: Doncs Noelia, descobrim-nos un poc la comparsa Corsàries.
3: Doncs nosaltres es van fundar en 2014 arran del grup d'amigues que es junten sempre. I després de veure la festa es va fundar per la Fila Caníbals, que actualment no està entre nosaltres ja. Esperem que algun dia es tornaren a animar i tornar a eixir. I gràcies a ells van ser els precursors de la festa, en els que a poc hem anat adherint-se la resta. I va ser després de, crec que 2-3 anys de començar la festa, quan nosaltres vam decidir tirar endavant. A dia d'avui, i penso que durant tots els anys hem sigut la fila menys nombrosa, actualment som 14-15 components, són molt poques, però que la veritat que pensem que fem una bona festa per a ser tan poquetes. Enguany ens estrenem en el camp masculí, tinguem dos components nous que són xics, Xavi, que ha parlat abans, i Omar, un altre company. I esperem que disfruten de la seva estrena com nosaltres ho fem cada any. I des d'ací també ens agradaria, pues, que si qualsevol persona vol acoplar-se a nosaltres, és benvingut. A veure si aconseguim crear una altra esquadra. Enguany som dos.
0: Molt bé.
3: I a veure si aconseguim crear una altra esquadra.
0: Que bonic això també.
1: Jo crec que cada entrada té la seva cosa diferencial. Parlarem abans de que no són pressupostos excessius, parlar de la modèstia, doncs clar està que això va per municipis i per habitants i per gent que va en una comparsa, però cada entrada i cada poble té alguna cosa especial. Per a vosaltres, comença per Montse, què té d'especial la vostra entrada? A banda de que participeu, faltaria més.
2: Bé, per a mi resulta molt especial l'entrada perquè, com bé han dit ja tots els companys que han anat passant i Diego ha començat també dient, és una festa relativament nova, però aquesta essència que té, que pareix que siga pues, un poble tan menut, com pot tindre una entrada tan bonica, no? Sí. Jo, per exemple, va vindre gent l'any passat, amigues meues, a veure l'entrada i van dir, ui, no s'esperàvem que fora una entrada tan xula, tan bonica, tan, no sé, tan vistosa. perquè la gent no se ho espera en un poble tan menut, saps? Entonces, per a mi això sí que li dona aquesta essència a aquesta entrada que tinguem així en el poble de Bèlgida.
0: Noelia, i per a tu?
3: Jo la veritat que tinc un poc de comparativa perquè jo no soc d'ací i jo soc també festera en el meu poble, també.
0: D'on eres?
3: De Montitxelvo.
0: Molt bé.
3: Pertany a una comparsa allí en el poble i ací també. Jo no sé si ací és el recorregut, és la gent, és l'esperit, però a mi m'agrada molt l'entrada d'ací. Sense m'inspirar la del meu poble, evidentment, que també està molt bé, però la d'ací la veritat que la gent la viu molt fort i tota la gent que ve a veure-la es queda superencantada de l'entrada, no es fa pesada. Sempre intentem, jo crec que quasi totes les filades, portar coses per entretindre més i fer-la més vistosa, i això jo crec que fa que a la gent li agrade molt.
0: Doncs xiques, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Noelia i Montse. Esperem que gaudiu molt de les festes de tota la setmana i sobretot d'aquest gran acte de l'entrada de Morts i Cristians. Gràcies.
3: Gràcies,
2: gràcies a vosaltres.
0: Anem a escoltar uns minutets de publicitat i tornem de seguida en directe.
1: I ja, recta final, ens acomiadem. Anem avant.
0: Últims minutets.
4: Ya que vas a recorrer toda la fira de Xàtiva y vas a acabar comprando algo que no necesitabas, haz una parada que sí merece la pena. Cuando vengas a la fira de Xàtiva, entra en Tu Energía con tu factura de la luz. La analizamos gratis y te decimos si estás pagando de más. Estamos en la Albereda Jaume I 62, enfrente del Ayuntamiento. Además, te damos un regalo para soportar mejor el calor de la fira. Ya sabes, Tu Energía. El primer año que ahorro viniendo a la fira.
5: Jefe, ¿un nomikai?
6: ¿Un nomiké?
5: Nomikai. En japonés quedan a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
4: En Xàtiva la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Xàtiva, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
6: ¿Nomikai?
4: Y acaba diciendo,
6: ¡otro cremaet!
4: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Xàtiva.

0: vas. I te'n vas, massa ben i maclet per a mi.
1: Últims minutets del programa d'avui, queden 10 minuts i escoltem Massa ben i maclet de Colomet. Volem tancar este Hoy por Hoy amb una convidada molt especial que segurament molts valencians i oients nostres ja l'hauran escoltat.
2: Mira, a mi la cançó que més m'agrada d'ella és de Per Vida, perquè crec que me dona aquesta emoció, aquest sentiment, aquesta alegria. Lo de Massa ben i maclet, tant tu com jo no ho hem viscut, es va tocar a estudiar a Elx, encara que volíem estar a València estudiant la carrera. Però sí que és de veres que parlem d'una persona que crec que ha marcat un abans i un després en la música de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida, de Paloma Parisi, de Colomet, una artista nascuda ací, a casa, a Bèlgida, que durant els últims 6 anys ha aconseguit construir un projecte musical molt personal, com escolten, fresc i autèntic, convertint-se també en una de les veus més estimades de l'escena.
1: I ara arriba un moment molt especial, perquè este dissabte a les 11 de la nit al Parc Ausias Marc d'ací de Bèlgida, Colomet oferirà el seu últim concert sota el nom de Feliç Funeral.
2: Colomet, bon dia, què tal?
3: M'he emocionat i tot. Sí, molt bé, molt bé, molt emocionat i amb moltes ganes, no, d'aquest concert, de poder regalar-los a tota la gent que m'ha vist créixer, un moment per mi tan important i això, molt emocionant, la veritat.
1: L'últim concert tenia que ser així, no?
3: 100%. Mira, teníem moltes ganes de vindre i mira per on tanquem així l'etapa i bueno, això, tanquem una i ens atarem una altra, que això és així, no?
2: Les portes sempre tenen que estar obertes, i més en la música. Bueno, per què vas decidir? Per què aquest sentiment? Clar està que el poble tira molt, però també hi haurà altres motius de realitzar este acomiadament així.
3: Pues va ser tot, va ser encadenat, no va ser res intencionat, va ser d'una manera natural. De fet, jo soc molt també dels números i tal, la data era perfecta, el 8 del 8, i bueno, va vindre a pelo. La veritat que és una decisió que jo necessitava prendre, no?, per etapes de la vida i moments, i es va donar i avant, i això farem.
1: Si mires arrere, què li diries a aquella Paloma de fa 6 anys, que començava en l'aventura de la música?
3: Pues,
1: encara que no vagis a deixar recostar la música.
3: Sí, li diria que abans, que perquè al final jo estic molt agraïda de tot el que m'ha passat, de tot el que he pogut aprendre, de tot el que també la gent que he conegut i tot el que he après d'aquesta gent, i al final tot això és el que t'emportes, no? I és el que realment transcendent per a mi.
2: Quin és el record més bonic que guardes de la teva carrera? Un concert, una cançó, una gravació en un estudi?
3: Si tinc que triar un moment concret no sabria què dir-te. Sí que
2: és difícil.
3: La sensació de poder compartir, veure la gent que vols i a lo millor gent que tampoc coneixes cantant una cançó que tu has fet en tot l'amor del món, això és una cosa que jo no canviaria per res.
1: T'ha costat prendre la decisió de deixar, almenys de moment, de costat la música?
3: La veritat que ha sigut molt natural, no ha sigut res forçat, ha sigut una decisió d'algo que necessitava fer i no m'ha costat. Em costarà aguantar-me la llagrimeta el dissabte en l'escenari, això sí que em costarà. Però bueno, bé, ho hem fet conscientment i en amor, que és el més important.
2: Ja que has esmentat el concert, com serà aquest Feliç Funeral?
3: Vull reservar-me el factor sorpresa
2: per algun detallet, sense spoilers.
3: A veure, estarà pues, l'equip tècnic i els músics que m'han acompanyat des del primer moment, que per a mi és superimportant, això també me dona molta seguretat i molta confiança, i a partir d'ahir crec que serà un show molt, molt xulo i digne de disfrutar i bueno, molt bonico.
1: Com t'agradaria que en un futur, d'ací uns quants anys, recordaren a Colomet?
3: Pues m'agradaria que em recordaren d'una manera natural, sense prejudicis, una persona que fa les coses perquè les sent i les disfruta.
2: Després d'aquest dissabte, que bé, has pensat
3: alguna
2: cosa?
3: Això dic jo. Pues no he pensat, bueno, sempre n'hi ha coses, no? Sempre n'hi ha idees, però de moment... crec que el que més necessite és pues, això, disfrutar de la pausa, no? De tindre aquests caps de setmana que és molt sacrificat al final, és estar amunt i avall i estar pendent de moltes coses, i al final ara mateix és un punt que m'apeteix disfrutar de la família, disfrutar dels amics, de cap de setmanes lliures
1: de... al final sempre quan parlem pareix que tot en la música, no? En la part dels cantants parle que siga tot molt bonic, però ens oblidem moltes vegades de deixar part, deixar responsabilitat, no? De al final el que li tens que oferir al públic i el que tens que llevar-te tu, no?
3: Està clar, és una exposició que tu també elegixes, no? I bueno, i això el que acarreja darrere pues, són moltes altres coses. Evidentment estàs dispost a acceptar-les, i avant, però bueno, això, tots els seus temps.
1: I durant aquests anys, què diries que t'ha ensenyat la música?
3: Pues m'ha ensenyat a compartir i a fer les coses sense por, a fer les coses confiant i disfrutant. Això és el que més m'emporta.
2: I quan tornaves a casa, què t'ha ensenyat el poble, què t'ha ensenyat Bèlgida?
3: Bèlgida a mi m'ho ensenya tot. A mi tot, la gent que em coneix, jo he crescut així, jo si sóc qui sóc és gràcies a este poble, gràcies a la seva gent, com m'he criat així, com he crescut així. Els valors, la meva infància, la meva família, tot el que jo soc, li dec moltíssim a este poble.
1: I per anar acabant, perquè volem que ens toques un poquet, deixa de la sorpresa que teníem guardada per avui, Paloma, què li diries a les persones que acudisquen este dissabte al Parc Ausias Marc?
3: Pues les diria que vinguen 100%, que és un dia molt guai per estar, és un dia que n'hi ha molt d'ambient, fan una paella gegant i bueno, la veritat que també m'agradaria donar les gràcies a l'Ajuntament, perquè si no haguera segut per ells no haguerem pogut tancar esta etapa tan guai en el meu poble, i la veritat que estem molt agraïts, jo estic molt agraïda de que hagin comptat en mi per a un dia com ixe.
1: Mentre Paloma es prepara, nosaltres reiterem el nostre agraïment a l'Ajuntament, a la Regidoria de Cultura, a l'alcalde Diego Ibáñez, i donem les gràcies també a tot el públic que tenim així avui, participants.
2: Que sempre és bonica.
1: Totes les persones que han passat
2: nerviós,
1: per aquí.
2: Sí, siga poc o molta gent, sempre posa nerviós, perquè estem sempre tancats en l'estudi, tan tranquils i tan a gust, i així la carrera a vegades assusta, però també és molt bonica veure la gent i veure rostres als quals es comuniquem per unes zones que són totalment invisible, això és molt bonic. T'has triat, Paloma?
3: Pues vaig a tocar la cançó en la que hem obert l'entrevista, Massa Benim a Clé.
1: Mira, que casualitat.
3: És la primera cançó que vaig traure com a Colomet, com a tal, i bueno, m'agradaria tocar ixa. Tocaria de per vida, però és que la fiquen així en el bando els dies, i igual la tenen un poc avorrida. Aixina que per canviar un poquet.
2: Doncs avant, quan vulguis.
1: Així, Anna. Massa Benim a Clé de Paloma de Colomet.